0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu...
1: Descansa.
0: Treballa.
1: No! O fes el que puguis.
2: Ah, bueno, eso sí, eso sí.
0: RAC 105.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Som la teva música.

0: No.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: No puc. Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
0: M'estic a punt de desveiar.
4: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Oble Ronald.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: tot el dia, tota la nit.
1: Rec 105, l'estiu sona aquí.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
1: On sona el

0: la teva música. L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
1: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
2: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
0: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
2: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Aquest estiu, anem amb tu, vagis on vagis.
1: I estem segurs que no podràs canviar d'emissora.
0: Rec 105.
2: La teva música.
3: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: La teva música.
1: No.
2: No, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
3: Ho, ho, ho. Era així?
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
4: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
1: Però sí que em puc de despeiar.
2: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
4: Oble, Ronald.
5: L'estiu no es compta en dies, es compta en cançons.

0: Aquest estiu serà llarg i farà calor, molta calor.
1: Però de la música ens n'encarreguem nosaltres.
0: RAC 105, l'estiu sona a

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a ENTI.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur. Carry you home tonight.
2: La teva música.

0: escoltes tots els èxits de la música.
1: RAC 105.
2: Hello, this is Kevin Parker from Tame Impala.
3: Hi, this is Jenny.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: Sembla que per fer la cançó de l'estiu has de posar-hi un nom femení, eh? Els tiets van ficar la Olivia, els figaflaues la Marina, i en Joan Dausà, doncs sí, la Julieta. Amb Mama Duixa Papi, posa-la al disc. Les 8 del matí és divendres! Sí. Ai, per fi, tu, què? Alegria, felicitat?
1: Toma!
0: I bona música i bons aliments, d'acord? Salutacions de part d'Electroguet. Perdona. Penúltim divendres del matina d'estiu. Recordo que la temporada 2026-2027 comença el 31 d'agost. Bé, faltarà la setmana vinent, que per cert, aprofito per dir que canviarem horari. Farem de 7 a 11 del matí al matina d'estiu, perquè començarà ja a haver-hi més gent, gent que torna a la feina. Doncs a partir de les 7 aquí estarem, va, per animar el personal. I simplement vull donar-te el... desitjar-te un molt bon dia, un molt bon divendres. Menja el mosquit que avui ha decidit rebentar-me al llarg de tota la nit. És a dir, dius, home, una picadura està bé, dues, bueno, t'ho accepto, tres. Però quan ja passen d'unes 10 picadures, dius, home, és abusar una mica, saps el que et vull dir? Doncs vinga, menys pel mosquit, bon dia per tothom i especialment per un conductor que ara anava venint en cotxe fa una estoneta, uns 20 minutets. I hi havia un Golf, un Volkswagen Golf, allà amb un noi, que a RAC 105 no hi havia cap locutor ni hi havia programa, i ja estava escoltant RAC 105. Nano, tu ets dels nostres! Va, aprofito per dir que avui divendres, evidentment, regalarem, com cada divendres, entrades per Marina i l'Anna. Això serà més o menys cap a 11:15 amb l'Albert Buscarons. Haureu d'esbrinar una cançó i trucar en directe. Tot i així, tenim el nostre WhatsApp obert.
2: 608-71-7141.
0: Avui divendres, ja sabeu, com cada dia, com cada setmana, al matina d'estiu, dia d'acudits. I avui també obrirem un altre tema, que feia temps que volia parlar d'aquest tema. És una xorrada de tema, però segur que teniu moltes coses a dir. És aquella mania que té tothom a casa. Doncs d'això parlarem d'aquí una estona, també amb l'Abel Caral, per repassar l'estat de les temperatures, que sembla que hi haurà canvi aquest cap de setmana. La meva moto està... que sembla que vingui del Sàhara, no sé, ha plogut, però ha plogut fang o alguna cosa raríssima. En fi, sigui com sigui, va, bon dia, salutacions d'Héctor Huguet, Olivia Rodrigo, de seguida Drop Dead o Calvin Harris, recordant-nos que sí, encara és estiu, oi tant. Bueno,

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Matina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi amb les millors ofertes. Aquest supercap de setmana, emporta't en format estalvi 200 grams de salmó fumat a 4,49. T'estalvies un 33%. Lidl, val la pena.
3: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
3: Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
8: 4 de novembre de 1970.
7: I el número de la sort, el
8: 8.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: Llepa el gelat al ritme del Matina d'Estiu.
10: Amb Héctor Huguet.

0: les veus més greus, estil crooner, que tenim en l'actualitat, Teddy Swims. Aquesta es diu The Door. Quan ja hem superat la barrera d'un quart de nou del matí d'aquest divendres. I ara sí, arriba el moment d'obrir el nostre WhatsApp.
1: 608-71-714.
0: I fem la pregunta del dia. Com cada divendres, el WhatsApp el tenim obert, tant per si ens vols enviar un acudit per celebrar aquest cap de setmana, com hem anat fent les últimes setmanes, però avui també vull preguntar sobre una altra cosa. I és que, clar, pel que m'heu anat dient aquests dies, hi ha força gent que avui divendres marxa de vacances, però, evidentment, i com és també normal, hi ha força gent que el proper dilluns també torna. Pels que van, pels que venen, hi ha una cosa que mai falta, que és la motxilla o la maleta. Saps què vull dir? Perquè en aquest món hi ha dos tipus de persones. Les pots dividir amb la gent que va sempre amb maleta tot arreu. És igual si marxes a les Filipines, que portes la teva maleta. I després hi ha gent que, tot el contrari, que va amb quatre cosetes i va amb motxilla. Digue'm quin tipus de persona ets, però especialment el que a mi més m'interessa és quina és aquella cosa que mai pot faltar en la teva maleta. Que segur que trobem... trobem coses divertides. Evidentment, no em diguis els calçotets. No, home, no, ja. Ja ho suposo i ho espero, la veritat. Però digue'm aquella cosa que potser dius, mira, jo destaco precisament per això. I et poso un exemple. La meva parella, des d'aquí li envio un petonarro, la Clàudia, és igual on vagi que ella necessita portar sacarines. Perquè ella, amb el cafè, sacarina. No em preguntis per què, eh? No, no és de sucre ni no, no. Ella sacarina sempre. I a més, han de ser d'una marca en especial. Per tant, tant se val si marxa a la Xina, que ella factura una bossa de sacarines allà on vagi. En el meu cas, per exemple, doncs sóc força simplot, sí que és cert que en el meu cas porto maleta, sóc més de maleta que de motxilla, sóc força comodot, sí. I també mai pot faltar a la meva maleta la meva colònia. A més, és una colònia barata, és una d'aquestes falses que falsifiquen una colònia teòricament bona, però és que em queda millor la falsa que la bona. Saps què vull dir? Doncs aquella colònia mai pot faltar en la meva maleta. Digue'm quin és el teu cas, o un cas d'algun conegut que et faci mitjanament gràcia, alguna cosa relativament original que portis a la teva maleta de viatge. I nosaltres seguim amb bona música. En breus passa per aquí l'Abel Caral per repassar temperatures i explicar una mica aquestes plujetes que han arribat i amb força, força. Però abans et presento una novetat. Apunta aquest nom, sona des d'aquesta mateixa setmana a RAC 105. És el més nou d'Adela, fitxatge a RAC 105. Això es diu Ain't in LA. Aviam què et sembla.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.
3: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar, més ombres davant que per darrere.

0: estat segurament l'any musical d'Ivan Herzog. Després del Et prometo, ara torna amb aquesta que es diu Des de lluny. Per pràcticament arribar a dos quarts,
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: I rebre, com sempre, com es mereix, el Abel Caral. L'Abel, avui últim dia, almenys aquí al matinà d'estiu, no?
2: Mira, t'he de dir que no, perquè divendres que ve tornaré.
0: Ah, sí?
2: Però
0: ah, mira.
2: Sí. Ara fins divendres, però sí, últim dia d'aquesta sèrie que he anat fent aquestes setmanes, no?
0: Perfecte.
2: De dies seguits.
0: Estupendo. Vinga, anem a repassar quatre temperatures i l'estat de les temperatures, valgui la redundància, i les plugetes, perquè, clar, sí. Jo avui m'he llevat, he anat a la moto i no sé què ha passat, si la meva moto ha anat al Sàhara o què, però és que a més és com que ha plegut, crec, vaja, fang, no?
2: És possible, sí, perquè amb aquesta irrupció d'aires africans que hem tingut els últims dies, aquestes intrusions africanes moltes vegades venen amb pols en suspensió i quan plou, doncs això, queda tot brutet, però també és aquesta sorreta que fa és donar nutrients
0: Sí.
2: No. És bona aquesta,
0: sí,
2: a la moto no, però als boscos, als camps.
0: Ah, d'acord.
2: Sí. També has notat, suposo, fresqueta, no?, quan agafa la moto.
0: Aquest matí?
2: Sí, home, em deies que no, perquè...
0: Sí, comparat amb altres dies.
2: Sí. Clar, Barcelona no és el lloc on ha baixat més, però per fi han baixat dels 25 graus al centre de Barcelona i a molts altres llocs de la costa, i a l'interior, home, ha refrescat més i segur que més d'un ha recuperat el llençolet avui, aquesta nit. Un dia de calor moderada, en general, de 25 a 30 graus, tot i que cap a algunes zones de Ponent, del sud o de la Catalunya central podem arribar encara als 32-33 graus, i amb noves precipitacions, no ara al matí, tot i que abans al migdia pot haver-hi un ruixat ja cap al Ripollès, la Garrotxa, però a la tarda es torna a embolicar a les comarques de Girona.
0: Ah, mira.
2: Preferentment zones interiors, com ahir, irregulars, que hi havia llocs que plovia amb ganes i a pocs quilòmetres no plovia, doncs això passa avui un altre cop. I poden ser tempestes localment, com va passar ahir a Terrassa o Sant Padó, fortes, amb calamar-se, pedra o amb fortes ventades. Sobretot interior de les comarques de Girona, algunes poden arribar a la Costa Brava, però també en sectors del Maresme, Vallès, tant oriental com occidental, barcelonès, Osona, al llarg de la tarda a vespre. I atenció a la propera nit, algun aiguat al tram de costa que va més o menys de Barcelona fins al Tarragonès. Per tant, si aparqueu cotxes en zones inundables, rieres, eviteu-los, perquè en aquests sectors, doncs això, al llarg de la propera nit i matinària pot haver-hi algun xàfec. Demà, ruixats i algunes tempestes al llarg del dia, també irregulars, sobretot demà, a les comarques de Lleida i Tarragona, amb calor que encara fluixa una mica més, ambient confortable. Diumenge pugen una mica les temperatures, no farà la calor de dies enrere, i diumenge ara mateix veiem un dia bastant tranquil, tot i que al matí pot ploure una mica cap a les Terres de l'Ebre.
0: Estupendo, perquè el dissabte no tinc cap pla, però en canvi diumenge sí que tinc un dinar, més platgeta i tal.
2: Perfecte,
0: doncs, la pregunta del dia. Els divendres sempre fem acudits, cosa que no t'he avisat i, per tant, segurament és molt just. Fem acudits, si te'n saps algun bé i si no, cap problema. I l'altra pregunta és quina és aquella cosa que sempre has de portar a la teva maleta o a la teva motxilla de viatge?
2: Mira,
0: evidentment, coses una mica... No em diguis calçotets.
2: No, clar, no, mira, acudits ni un, perquè me'ls expliquen i els esborro. No sé per què,
0: ja.
2: no els retenc.
0: Sóc igual.
2: I després, que acostumo a portar quan viatjo és un pluviòmetre.
0: Un pluviòmetre?
2: Sí, jo quan viatjo...
0: No descanses mai de la feina.
2: No, perquè al final la meva feina és vocacional i l'any passat vaig estar a Malàisia, que hi havia moltes tempestes, i jo em porto un pluviòmetre i llavors jo estic dormint on sigui, en un bungalop o el que sigui, en una tenda, a fora deixo el pluviòmetre i així veig... És que jo si plou he de saber quan ha plogut.
0: Clar,
2: meteorològiques, no tot arreu n'hi ha, i anava al meu... Una vegada, sortint de Katmandú, em van preguntar, a l'aeroport de Katmandú, em van dir què era allò, no? Una mica més i no m'ho deixen pujar a l'avió.
0: Al Nepal amb un pluviòmetre.
2: No se sap mai on pot enganxar
0: la pluja. Explica'ns com funciona exactament un pluviòmetre.
2: No, és un pluviòmetre d'aquests de jardí, aquests típics que molta gent té a casa, d'aquests verds que pots comprar doncs, en un centre de jardineria.
0: Sí.
2: I és un tub doncs, que plou i hi ha unes línies que et diu 5 litres, 10 litres. Aquest arriba fins als 35 litres. És el típic pluviòmetre, no és professional, no és el pluviòmetre, diguéssim, oficial, però així de batalla per anar pel món. Doncs,
0: i en una maleta i què?
2: Sí, l'he d'embolicar una mica perquè és de plàstic, es podria trencar, no?
0: És que t'imagino.
2: Però sí, no, imagina't a mi entrant amb una bossa d'aquestes de mà a l'avió i preguntant-me allà a l'aeroport de Katmandú.
0: Clar, t'han posat problemes o no amb el pluviòmetre?
2: No, aquest que una mica més no me'l deixen entrar a l'avió, ja just a l'escala d'avió, i que no sé què s'havien pensat que era, dic no és res, cap joguina sexual.
0: Val. Ja, és que m'imagino. Perdoni, senyor, vinga.
2: Ni cap arma.
0: Doncs vinga, Abel, repassem temperatures d'aquí una hora pels nouvinguts al matí d'estiu. I mira, tens una hora per pensar-te un acudit, d'acord?
2: Vinga, va, ja
0: si
2: t'ho vulgut.
0: No t'escapes. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

0: Another, posant-li el ritme que pertoca en un divendres, per suposat amb aquest Talk to You.
1: És la fiesta de la
0: Edson. Bueno. Un altre nivell, Bon fitxatge aquest parell, Sí. Dos neerlandesos ho han patat de moment amb aquesta, però tenen pinta d'arribar amb altres cançonetes així fresquetes, amb un so electrònic i funky alhora, que mola molt, la veritat que sí. 608-717-141, anem a obrir el WhatsApp.
2: 608-717-141.
0: Avui us preguntem, o bé que ens digueu un acudit com cada divendres, o bé que ens expliqueu què és allò que sempre porteu a la maleta de viatge, quina cosa no pot faltar, per exemple. Hola, bon dia.
3: Bon dia, doncs, a veure, el tema del dia. Jo sóc de maleta, però vale, com que sóc una rata, ho faig en que vi en una motxilla.
0: Ja.
3: Llavors porto les motxilles a rebentar. Però bueno.
0: Bueno.
3: I no pot faltar les lentilles, perquè si no, no em puc ficar ulleres de sol i no m'hi veig.
0: Clar.
3: I doncs, sóc infermera i un botiquín.
0: Ah, mira,
3: botiquín, això està molt bé. No pot faltar unes miques de... un paracetamol, ibuprofeno, unes tirites, unes gasses, un suerito, un embenat...
0: Estupendo, i tal tot.
3: Això sempre. I vaig dir-te que jo no me'n vaig ni me'n torno del lloc, que porto 13 dies treballant.
0: Vaja.
3: I estic esperant. Vinga. Avui a la tarda, com agua de mayo, per descansar per fi fins dilluns.
0: Estic igual. Doncs ets la típica persona que tot grup necessita, saps? Perquè... dius, ostres, estàs allà a Tailàndia on sigui i qui porta la farmaciola? Doncs la portes tu, gràcies. Necessitem més gent com tu. I, evidentment, a més, t'animes amb un acudit. Hola.
4: Bon dia. Així que avui vols acudits.
0: També. Vale? També. Vinga, va.
4: ¿Con qué se toman fotos los peces?
0: Ai.
4: Con un camarón.
0: Ai, no, per favor.
4: I també t'anava a explicar el del coll de la girafa, però és massa llarg.
0: I en privat li dic, no, explica'm el del coll de la girafa. I em diu, no, és que és massa llarg com el coll. I ja està. I dic, mira, fins aquí. Va, una més, bon dia.
5: Bon dia, Huguet, sóc la Roda. Escolta,
0: aviam.
5: Jo mai em puc deixar uns taps per dormir,
0: sí,
5: perquè fa uns roncs la meva parella que no puedo con mi vida. I supositoris, perquè és que em puc estar fins a una setmana sense anar al lavabo.
0: Vaja.
5: Llavors això no pot faltar, però si no muero.
0: Mai de la vida.
5: Així que res, bueno, no he morto perquè estic aquí.
0: Ja.
5: Vinga, un petó, vinga. Alguna cançó xula, porfa.
0: Vale.
5: Bon dia.
0: Vinga, un petó, Roda. Els taps de les orelles, jo ho he provat més d'una vegada, sobretot algun altre festival per la nit i tal, perquè has de compartir tant de vegades. Mira, i no hi ha manera, tu, no hi ha manera. No, les meves orelles, o oïdes en aquest cas, no accepten els taps. És una cosa, no sé quin tipus d'orella tinc, però en fi, és horrorós. Vinga, seguim avançant, nou matí de divendres. Doncs va, per la Roda, demana una cançó xula, doncs jo et proposo aquesta dels Figaflaues, que recorden que encara queda estiu. Va, que no s'acabi.

0: Donem per fet que porta tota la vida amb nosaltres Lady Gaga, però ella també va tenir uns inicis, sí, marcats per aquesta cançó, que es diu Just Dance. Estel·lar, any 2008, per si t'ho preguntaves, amb aquell disc. Va ser, re, el primer senzill, d'aquell Fame, un àlbum brutal, tot sigui dit. Vinga, seguim avançant a través del Matina d'Estiu, a través de RAC 105, camí de les 9. I avui fem-vos un parell de preguntes, com cada divendres, al 608-717-141. Digue'm un acudit.
1: 608-717-141.
0: O explica'm quina és aquella cosa que sempre has de portar a la maleta en cas de viatge. Coses originals, m'han dit un pluviòmetre, m'han dit supositoris, bueno. En el meu cas, la meva parella, sacarines. En fi, digue'm el WhatsApp o també, com et dic, explica'm un acudit. Aviam, què ens diuen, Josep?
2: Bon dia, cracs. Sóc el Josep de Cerdanyola.
0: Hola, Josep.
2: I gràcies per aquests matins que ens doneu, no? Bueno, l'acudit del divendres, tu.
0: Sí.
2: El típic de catalans.
0: Aviam.
2: Diu que va un senyor amb el seu nen de visita por ahí a Villachamp i el porta al lago Tiberiades. Diu, nen, veuràs això, veuràs quines terres. Se'n va cap al llac, allí hi havia el típic barquero. Diu, escolti, ¿cuánto vale subir en la barca esta? I diu el tio, 50 euros. Diu, collons, que no volia comprar la barca, que només volia donar una volta. I el barquero dice, no sé, usted inculto, en este lago Dios anduvo sobre las aguas. I diu el català, coño, no m'estranya, a estos precios no m'estranya.
0: Ai, per favor.
2: Vinga, nens, felicitats pel programa.
0: Ah, per rei. Els catalans tenim fama de rates, però no ho som tant, eh? També t'ho dic, eh? En fi, 608-717-141, mira com van arribant tu acudits, ai, el divendres.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
5: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
4: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
5: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
4: Important, en un refugi climàtic natural.
5: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
6: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
7: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrarock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!

0: no és tequila, és fastux. Si algú confon el tequila i el fastux, segurament és perquè ha begut més de lo primer que de lo segon. Marcos, fastux. Per començar una hora a les 9 del matí, un Marcos amb K, que serà un dels convidats i un dels presents a la Mercè de RAC 105 el 25 de setembre. Per si t'ho preguntes, a l'Avinguda Maria Cristina, entrada gratuïta, Marcos amb Maria Jaume, amb els Amics de les Arts, amb els Catarres i amb Teràpia de Xoc. No t'ho pots perdre. Vindràs, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Val,
1: sí.
0: Val, perfecte. Vinga, nova hora en marxa. Salutacions de part d'Electroguet. I benvinguts pels que s'acabin de connectar a una nova edició de divendres. Anava a dir del ritme de la nit. Ja em surt divendres, ritme de la nit, no. Del Matina d'Estiu, ara s'hi va.
2: Vinga.
3: Bon dia
0: a tots. Avui, per cert, que molta gent agafa vacancetes, segons m'heu anat explicant al llarg de la setmana, i d'altra gent que segurament el dilluns vinent doncs ha de tornar a la feina. Oh. Sí, sigui com sigui, com és habitual, cap de setmana de moviments. Per tant, avui us fem dues preguntes. Com sempre, divendres, al Matina d'Estiu, dia d'acudits, i també vull que m'expliqueu quina és aquella cosa que mai pot faltar a la teva maleta o a la teva motxilla. Coses originals, evidentment. Bon dia!
4: Hola, bon dia, Groguet, sinvergüenza. Què tal?
0: Bé.
4: Isma de Saldes, després que no l'aparato.
0: Què tal, guapo?
4: Qui no pot faltar mai a la meva maleta?
0: Sí.
4: Un rotllo de cinta americana.
0: Què?
4: Fàcil. Que te'n vas a la platja i s'espatlla el parasol? Cinta americana. Que s'espatlla la xancleta? Cinta americana.
0: No pot ser.
4: Per contrari, que te'n vas a la muntanya, s'espatlla una bota d'esquiar? Cinta americana.
0: Molt bé.
4: Que s'espatlla en un orac? Cinta americana. És multiosos, resistente para todo.
0: Quin tio.
4: Va, bon dia.
0: Sí, clar, m'imagino. La gent fent la nevera, no? Que si el parasol... I aquest bon home amb cinta americana tot arreu. Molt bé, el xiringuito. Sisplau, posi'm una aigua. I amb la cinta americana al costat. Tot sigui cas. Va, explica'm quina és aquella cosa que mai pot faltar en un viatge. M'han dit un pluviòmetre, m'han dit sacarina, en aquest cas. Què més m'han dit? Bueno, m'han dit taps per les orelles, imprescindible. Una farmaciola. Doncs vinga, digue'm quina és aquella coseta que mai pot faltar a la teva motxilla o a la teva maleta. Evidentment, com et dic també avui, dia d'acudits, com cada divendres. Bon dia.
5: Bon dia. Mira, ¿a que no sabes por qué los jorobados no pueden ser abogados?
0: ¿Los jorobados?
5: Porque no pueden estudiar derecho.
0: ¡Ay, ay! Doncs mira, t'haig de dir. No està malament, eh? Molt bé.
3: M'encanta, està molt guai.
0: No el coneixia, eh? Los abogados, ¿por qué no pueden estudiar derecho? Ai. Molt bé, doncs vinga, va, seguim endavant, família. El que mai falta, eh? Sigui quina sigui la pregunta, és bona música. Olivia Dean preparada amb el seu Men I Need abans. Un d'aquells clàssics que ens encanta de tant en tant recuperar. La protagonista és Kelly Clarkson. Ja fa temps, però encara ens l'estimem molt, aquesta cançó. Es diu Since You've Been Gone.

0: escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
3: Ara a Lidl, tria amb el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
5: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
4: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca a Verisure al 900-903-744.
7: Verisure.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
9: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: A l'estiu també hi ha gent que es lleva d'hora.
12: Tengo sueño.
13: Per tots vosaltres,
14: Matina d'estiu.
13: A RAC 105.
14: Amb Víctor Huguet.

0: Jamaican Bam Bam. Vinga. Una altra de les cançons que més ha sonat, eh? El Bam Bam. No, Bam! No, Bam! Vinga, doncs boom, el Bum Bum, segons aquesta pobra dona. Que en Pau descansi, per cert. Un dels grans memes de casa nostra. 608-7741.
1: 608-7741.
0: Estem de divendres, estem donant-li la benvinguda ja, com aquell qui diu, al cap de setmana, amb els vostres missatges, avui amb doble pregunta. És divendres i, com de costum, al matí d'estiu, us preguntem per acudits. Sí, sí, sí, sí. I també, ja que és un típic cap de setmana de viatge, gent que torna de vacances, gent que marxa... Doncs quina és aquella cosa imprescindible que mai pot faltar a la teva maleta o a la teva motxilla, per exemple? Què ens dieu? Bon dia.
2: Hola, matiners. Hola. Lo que no falta a la meva motxilla
0: què?
2: És la navalleta aquella que és multiuso.
0: Ai, sí, sí.
2: Que és la de Suïssa, doncs pues aquella. Allò no falta mai. I sobretot el fil dental.
0: Ah, mira.
2: A tot arreu. A tot arreu. Allò va amb mi sempre.
0: Sempre.
2: Sempre.
0: El fil dental, eh? A tot arreu. Bé, bé, home, millor això que una altra cosa, eh? La veritat que sí, necessària la higiene bucal, eh? Va, què més ens dieu? Bon dia.
3: Hola, em dic Guifré.
0: Hola, Guifré.
3: I tinc un acudit que en sé molt.
0: Ah, sí?
3: I sóc molt valient a acudits.
0: Vale.
3: Ara us diré aquest acudit que em sé.
0: Vale, vinga, Guifré.
3: Mira.
0: Aviam.
3: Un mama li diu als, a la seva marida.
0: Sí, aviam.
4: A la seva dona.
0: A la seva,
3: a la
0: dona.
3: Seva dona.
0: Què?
3: Saps què?
0: Què?
3: Què? Quan esmorzo... Ai, no esmorzo. Per què? Perquè penso en tu.
0: Vale.
3: I tampoc dino. Per què? Perquè penso en tu. I tampoc no sopo. Per què? Perquè penso en tu. I de nit no dormo, perquè penses en mi? No, perquè tinc una gana que em moro.
0: Quin tio.
3: I ara...
0: Ara què?
3: Sempre porto...
0: A la motxilla?
3: A la motxilla.
0: Què és?
3: És unes cartes Pokémon.
0: Sí.
3: Per si algú vol. Saps?
0: Molt bé, molt bé. Estupendo, Guifré. Bon acudit el teu. Bé. I sempre unes cartes Pokémon que mai faltin, eh? Quin és? Explica'm, va, ara en privat, quin és el teu Pokémon preferit? Jo no era massa original, eh? Jo era sempre del Pikachu i quin m'agradava també, tu, com es deia aquell? El Mewtwo pot ser? Una evolució d'aquelles del Mewtwo? Bueno. Mare meva, la meva història de petit amb els Pokémons, eh? En fi, va, ja saps, digue'm quina és aquella coseta que mai pot faltar a la teva maleta motxilla.
1: 608-7171.
0: O si t'animes, digue'm com cada divendres un acudit aquí al matí d'estiu. A tot això arriben el sopar de cabra, Suimon DJ, Camins, Somnis i...

0: Aquesta 100% RAC 105 ja fa més d'una dècada que cada any ens regala cançons. Una de les més estimades, aquest Shivers, arriba per aquí l'Abel Caral.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: I gràcies a Veolia, doncs arribes per, com sempre, fer un repàs de les temperatures, de l'estat del temps i... Abans que marxis, m'has promès un acudit, eh?
2: Un acudidet, sí, exacte.
0: Vale, vale, vale, vale.
2: De moment... Soc molt dolent explicant acudits, eh?
0: Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem.
2: Els sols oblido, suposo.
0: A vegades els més dolents són els més bons, eh? A vegades.
2: Sí, sí, pots, a vegades passa.
0: Aviam, què ens esperen?
2: Mira, doncs, de moment, ara mateix, ambient encara força fresc en algunes zones interiors i bastant confortable a la costa. Fa caloret en alguns llocs, arriba als 25-26 graus, però bé, les temperatures han baixat més la nit passada i ara mateix, doncs, això, es nota un ambient més confortable que els últims dies i, de fet, avui les màximes, en general, es mouran entre els 25 i els 30 graus.
3: Oh, yeah!
0: Bé, bé,
2: tant,
0: bé.
2: Bé, sí que en algunes zones de ponent, del sud, es pot arribar als 32-34 amb una mica de mestral rescalfat al litoral sud, a la Costa Daurada, però bé, en tot cas, res a veure amb les temperatures que encara dimecres, recordem que passaven dels 40-41 graus i fregaven els 42 alguns punts del Segrià. Hem tingut algunes pluges la nit passada, no en tenim ara mateix, abans del migdia pot haver-hi algun ruixat entre el Ripollès i la Garrotxa, i a la tarda, atenció, això sí, com ahir, Sant Tornem-hi, ruixats i tempestes que en aquest cas afectaran comarques de Girona, preferentment zones interiors, irregulars, allò que et plou amb força, amb ganes, en un lloc i a 5 quilòmetres no plou.
0: Què dius, per què, no?
2: Com pot ser? M'ha de tocar a mi, no? I com va, aquelles tempestes que estan tallades amb ganivet. Doncs això pot tornar a passar avui. En alguns casos, tempestes fortes, de 20, 30, 40 litres per metre quadrat en mitja horeta, que és un bon xàfec, i calamar-se o pedra, o com va passar ahir, fortes ventades. Comarques de Girona, dèiem, sobretot interiors, algun pot arribar a la costa, cap al vespre aniran marxant, però també al llarg de la tarda, i en aquest cas també al vespre, a les comarques, en algunes comarques de Barcelona, com Osona, el Vallès, tant un com l'altre, el Maresme o el Barcelonès, també poden descarregar ruixats i algunes tempestes, que aquí aguantaran una mica més, fins al final del dia, una mica més que les comarques de Girona. I atenció, la propera nit, litoral central, de fet, entre la costa central, entre el Barcelonès, Baix Maresme, fins al Cap de Salou, Tarragonès,
0: sí.
2: Aquesta nit, la propera i matinada, pot haver-hi algun aiguat, fins i tot, d'aquells típics amb l'aigua del mar calenta, d'aquells típics de segona quinzena d'agost i de finals d'estiu.
0: Segons el teu pluviòmetre, no?
2: Ah, exacte, exacte. El que m'emporto de viatge, això mateix. I què més t'anava a dir? Ah, llavors demà, fins a mitja tarda, ruixats, comarques de Lleida, comarques de Tarragona, ruixats algunes tempestes, compte que algun sector del sud del país demà al migdia pot haver-hi un xàfec o alguna tempesta una mica forta, després a mitja tarda aniran marxant, la calor a ratlla, diumenge farà una mica més de calor, però tampoc la calor exagerada de dies enrere.
0: Perfecte.
2: Però diumenge una mica més de caloreta i diumenge ara mateix es veu un dia bastant tranquil, tot i que fins al migdia pot ploure una mica, no sembla que, ara mateix no sembla que grans pluges, fins al migdia a les Terres de l'Ebre, però diumenge es veu un dia bastant tranquil·let.
0: Dissabte una mica més d'aigüeta, diumenge una mica més serè.
2: Més tranquil·let, més serè i més bonança. Compte avui amb l'estat de la mar, eh? Ahir va haver-hi un ofegament, un altre, el 20è, des que va començar la temporada d'estiu el 15 de juny, en una platja que hi havia bandera vermella, fem cas a les banderes, bandera vermella és bany prohibit, bandera groga, bany amb precaució, i avui, sobretot al matí, fins a les primeres hores de la tarda, en molts casos la mar una mica moguda i, per tant, ull i cas a les banderes que hi ha a les platges.
0: Tota precaució és poca. Abel Caral, va, anem per l'acudit, que tenim ganes de l'acudit que ens porta.
2: A veure, jo et deia que a mi els acudits, tal com els expliquen, els oblido, però avui en dia hi ha aquests acudits que circulen, que t'envien per WhatsApp, no?, per exemple, i...
0: Ai.
2: No, sí, una tonteieta.
0: No seràs com la meva àvia, que em passa el típic acudit de 3 minuts.
2: No,
0: que
2: no, de fet, vale. És d'aquests que és un dibuix amb unes... no, o sigui, no hi ha... És allò que en diuen un mem, no? Un mem.
0: Okay.
2: I l'altre dia la Noe, una amiga, em va enviar un, que li agraden molt aquest tipus d'acudits, i és un senyor que està, doncs, amb una senyora d'aquestes que està preveient el futur amb una bola d'aquestes de vidre,
0: sí.
2: I la senyora li diu, veig abundància. I el senyor diu, ai, per fi... I llavors la senyora diu, ambulància, perdó.
0: Ai, no!
2: Què et sembla?
0: No està malament, eh?
2: Està bé, no?
0: Està bé, està bé.
2: Veig abundància, sí, no, ambulància.
0: Perdona, ambulància. Hosti, tu quin canvi, eh? D'abundància a ambulància.
2: Sí, abundància a ambulància no seria el mateix.
0: Doncs vinga, va, digue'm quin és el teu acudit.
4: 608-71-714.
0: Com cada divendres, o bé explica'm quina és aquella cosa que mai pot faltar a la teva maleta de viatge. L'Abel Caral ens ha dit un pluviòmetre, com no podia ser d'una altra manera. Abel, la setmana vinent, només el divendres,
2: sí,
0: no?
2: Sí, de dilluns a dijous la Mònica.
0: Perfecte, Mònica Usar, que torna de vacances.
2: Que torna a vacances, pobreta. I jo divendres vindré a acomiadar-me.
0: Estupendo, doncs que vagi molt bé la setmana.
2: Vinga, igualment, fins ara.
3: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
3: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
5: REC 105 Barcelona. Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més, durant l'estiu, tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons a Andorra.
6: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid. El cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil. Pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid. La ciutat ja té un altre protagonista.
7: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell i Terrassa.
8: Càtering per a events d'empresa amb garantia de satisfacció només a La Rosita. Tenim gran experiència i t'assegurem que tot anirà perfecte. Gran ventall de possibilitats, productes de qualitat, professionalitat i un preu molt ajustat. La Rosita, càtering per a empreses. Reunions i convencions que són un èxit. I La Rosita Càtering també per les teves celebracions personals. Si vols, ho pots gestionar tot molt fàcil en 4 clics. Entra a larositacatering.com i feliç càtering.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: ENTI, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, obre noves places al setembre per als seus graus universitaris en producció musical, art digital i programació de videojocs.
1: I si el que busques són cicles formatius, encara tenim places disponibles pel curs 26-27 en videojocs, ciberseguretat, música, empresa i salut.
0: Entra a enti.cat aquest estiu i obre la porta al teu futur.

Un estiu amb un mundial havia de tenir, evidentment, a Shakira com a protagonista amb el seu èxit, evidentment, aquest Dai Dai, que no podia faltar en la programació habitual de RAC 105. Una programació, mira, que acabem de rebre una felicitació d'un oient. Diu: hola, me llamo Vincent, tengo 15 años y soy un turista francés. Hola, Vincent. O Vincent. Diu, bueno, ho tradueixo, eh?

0: estic escoltant RAC 105 i m'encanta la vostra programació. Doncs mira, Vincent, bienvenue, o benvingut en català, com seria? I gràcies pel missatge. Avui estem repassant, doncs, acudits, com cada divendres al Matina d'Estiu.
1: 608-71-7141.
0: I també vull que m'expliquis quina és aquella cosa que no pot faltar mai a la teva motxilla o a la teva maleta si vas de viatge. Aviam, seguim per aquí. Per quina anava, per quina anava? Crec que per... Aquest. Hola, bon dia.
2: Bon dia, sóc el Joan.
0: Hola, Joan. Funciona. Què tal?
2: Us explico el meu xiste.
0: Vinga.
2: Mireu-ho.
0: Aviam.
2: I saben aquell que diu que era un loco? Que el tío estaba en el manicomio, obviamente, en esas que el tío se pasaba todo el día con la oreja pegada a la pared. En esas que pasa el revisor y el loco le hace... y le señala con el dedo la pared. El revisor se acerca, pega la oreja a la pared, los dos mirándose fijamente, el revisor... quita la oreja y digo, oiga, digo, yo no digo nada. Y el loco digo, pues así todo el día, tú. Día, buen día, buen cap de semana.
0: ¡Apa, rey! Ostres, tú, l'Eugenio, que quin grande, eh? Pues así todo el día, tú. Vinga, més acudits, 608-7141. Hello!
3: Hola, bon dia, com esteu? Soc la Valentina. Hola. I us envio aquest missatge des de Terrassa i ara va el meu superacudit del divendres.
0: Endavant!
3: Van dos amics que ja fa molt de temps que no es veuen i un li diu a l'altre: ostres, Joan, com estàs? Quant fa ja que no ens veiem? Ostres, Martí, hola! Mira, t'he d'explicar una anècdota que, o sigui, jo l'altre dia anava passejant tranquil·lament per la muntanya i em va picar una serp. Cobra? No, no, va ser gratis. Ah. I bueno, aquest és el meu acudit. Espero que estigueu passant un molt bon dia i bon cap de setmana. Adéu!
0: Adéu, bonica! Així m'agrada, amb aquesta alegria s'afronta el cap de setmana, que ja el tenim aquí. Se'n suma, eh? Oi, oi, oi, que bé! Vinga.
4: Hola, RAC 105. Hola. Soc la Júlia de la Garriga.
0: Què tal,
4: encara
0: Júlia?
4: Que ara estic estiuejant a la Costa Brava.
0: Ah, mira, molt bé.
4: Jo tinc un acudit, que és un noi,
0: sí,
4: va al seu amic i li diu: ostres, tio, estic bastant trist aquests dies. El seu amic respon: per què? I el noi diu: doncs mira, l'altre dia la meva àvia va caure d'un cinquè pis i ara està al cel.
0: Oh.
4: I l'amic respon: ostres, tu, sí que bota la teva àvia.
0: Ai.
4: Bueno, ai, per cert, jo a la motxilla sempre porto un cacau de llavis. Adéu, RAC 105.
0: Molt bé, important, eh? Important, cacau de llavis. Jo sóc horrorós en això, eh? Sempre li dic a la meva parella en portes i menys mal que ella porta de tots, perquè si fos per mi, la veritat que els meus llavis patirien tota la vida. En fi, 608-7141, 15 minutets per arribar a les 10 del matí i aquí seguim repassant els vostres acudits i també... quina és aquella cosa que sempre portes a la teva motxilla de viatge?
1: 608-71-7141.
0: El que portem sempre a RAC 105 són cançons com aquesta. Han passat ja anyets del descobriment de Tones and I, aquesta australiana, i sens dubte aquesta és la seva millor cançó fins al moment. Es diu Dance Monkey. Bon dia.

0: Miles Smith, el seu Stargazing, sempre em recorda una mica com a George R, no? La seva veu. No sé si recordeu a George R, que fa uns anys ho petava força, ara el tenim més desaparegut, però en fi. Aquest britànic que ens està regalant cançons tan positives com aquest Stargazing, amb la qual doncs ens anem apropant a les 10 del matí i repassant els vostres missatges com cada divendres al Matina d'Estiu, acudits
1: 608-71-7141.
0: I també us pregunto avui quina és aquella cosa que mai pot faltar a la teva maleta o a la teva motxilla, va! Petit repàs. Bon dia, bon giorno.
2: Bon dia, matiners. Epa. Bueno, soy Juan Carlos, el del bus. Y tranquilo, Héctor, que estoy parado en el final.
0: Vale, vale.
2: O sea que estoy en un descanso en el final, por lo tanto, tranquilo. Mira, te voy a contar un chiste.
0: Venga,
2: dice, Antonio, dice, ¿qué haces deprimido ahí abajo en el sótano? Dice, es que me he venido abajo.
0: Ay, no.
2: Por cierto, yo soy más de maleta y me gusta llevar... Siempre, bueno, siempre llevo un calzador. No me puede faltar el calzador. Soy de calzador de toda la vida, desde pequeñito. Por lo tanto, eso es lo que llevo. Feliz día, chao, chao.
0: Està força en desús, el calzador que dius. Jo recordo, no?, com aquell artilugi que ficaves allà per posar bé la sabata, que abans eren les sabates, clar, ara com anem molt amb bambes i tal, potser no són tan habituals, però clar, típica sabata de casament, un bon calçador, important, important. 608-7741, bon dia.
3: Hola, bon dia. Estem aquí de viatge, tornant de León.
0: Home, mira, hola.
3: I el Rinjani us explicarà un acudit.
0: Vinga.
4: Hola. Pues un senyor entra a una tenda i veu una estufa i li pregunta al caixer: caixer, caixer, quan val aquesta estufa? 100 milions d'euros. És una estafa. No, senyor, és una estufa.
0: Oh!
3: Adéu, bon dia.
0: Adéu. Adéu, trampat. No és una estafa, és una estufa. Està bé, està bé, està bé. Doncs ja saps, va, 608-7741. Anem a repassar acudits. També digue'm quina és aquella cosa que mai pot faltar en la teva maleta. Aquesta del calçador, la veritat, que no me l'esperava, El que mai falta, RAC 105, és bona música, grans clàssics i cançons tan positives com aquesta dels Capital Cities. Així els vam descobrir, aquesta formació, ja fa uns anyets, els americans. Una cançó molt simpàtica que et proposem en un nou matí de divendres aquí a RAC 105, al Matina d'Estiu. Safe and Sound.

0: la teva música.
1: RAC 105. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
2: Truca a Verisure al 900 903 744.
4: Verisure.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si a aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Déu-n'hi-do la de superestrelles que tenim a Catalunya, eh? Rosalia, per suposat també Aitana. Com bé indica aquesta cançó. I si m'apures, home, n'hi ha d'altres, eh? La Farelo, Batguial, sí, sí, sí. Aquí no la posem massa, però també és una superestrella catalana. Família, són les 10 del matí, 4 minuts que passen. Nova edició del Matina d'Estiu, és divendres. Estem alegres, sí o no? Va, felicitat, va, que ja tenim el cap de setmana aquí.
1: Hello.
0: Hola, què tal, com anem?
2: Bon dia.
0: Vinga, tot bé o què? Estem correcte, t'has pres el cafetó, hi ha il·lusió o no? Sí, digue'm que sí, per favor.
3: De moment estamos muy bien.
0: Així m'agrada. Per cert, tenim el WhatsApp obert. D'aquí una estona, aviso, regalarem entrades per Marineland. Així que jo de tu m'aniria apuntant al següent número, 902-477-105. 902-477-105. Haureu de trucar-me, d'acord? I esbrinar una cançó en directe. Abans, però, tenim un missatge important. I és que hi ha un oient que ens acaba de dir: si us plau, Héctor, vull felicitar a la meva dona. La meva dona, que es diu Pau. Pau? Fa 47 anys, és argentina. Hola, Pau! I us escolta cada matí. Ostres, em fa molta gràcia que una argentina ens escolti cada matí, eh? Qué buena que viniste, Pau. Grande, grande. Diu, potser es mor de vergonya. Anirem a sopar, que portem quasi 20 anys junts. Per favor, sóc en Marcos. Doncs mira, Pau, si ens estàs escoltant, que em diu que sí, que vas a la furgoneta direcció Mataró, algo així, Mataró i Barcelona, que vas allà amb la furgo, doncs que sàpigues que Maradona ja ho diu, això, eh?
4: El mejor. Sin ningún lugar a dudas. Es el mejor.
0: El Marcos, és el mejor, tu. I diu el Marcos també que avui et porta a sopar a un sopar car. Això m'ho he inventat jo. A que sí, Marcos? Sí. Sí o no, Marcos? Marcos?
5: Sí.
0: Vale. Vinga, va, seguim repassant acudits. Aviam, no me'ls he ni pogut ni escoltar, en aquesta tongada. Espero que no diguin res de l'altre món així.
6: Bon dia, matineros.
0: Hola.
6: La meva aportació d'avui per l'acudit és... per què no es pot discutir mai amb un DJ?
0: Per què?
6: Perquè sempre et canvia de tema.
0: Oh.
6: Vinga, va.
0: No està mal.
7: Hola, bon dia, què tal?
0: Ei.
7: Mira, truco des de Vicent Soloni.
0: Quina veu, tu.
7: El que mai porto a la motxilla és el mateix que sempre l'acudit.
0: Acudit.
7: L'acudit és... És un japerut que va per al mig del carrer caminant i li diu un calvo: el que portes a la motxilla? Diu el teu pinta, cabron.
0: Ai, per favor. Veus? Me'ls hauria d'haver escoltat abans, també t'ho dic. No m'ha donat temps aquesta vegada, tu. Era això o el cafè, tu, i m'estava morint. En fi, família, va, seguim endavant. 608-7141, amb acudits i amb cosetes imprescindibles en la teva maleta de viatge. Segur que trobem coses força interessants. I recordo, d'aquí res, 10 minutets mal comptats, regalem entrades per anar a Marineland. Apunta't al número 902-477-105.

0: Prescindible sempre al matí a l'estiu, a RAC 105 en general, amb aquest Higher Power. Amics, amigues, moment per regalar entradetes per Marineland. Recordeu el telèfon o no? 902-477-105.
1: L'estiu té un nom, Marineland Catalunya. I ara us ofereix aquesta secció.
0: Un remei perfecte per combatre la calor. Et portem a Marineland Catalunya, on passaràs tot el dia en remull. Ja estan trucant? He agafat ja un telèfon, però deixa'm que t'expliqui una mica quatre cosetes de Marineland. Perquè tenim un pack de quatre entrades perquè gaudeixis amb família d'atraccions aquàtiques, amb piscines, amb dofins, amb lleons marins, amb absolutament de tot, i amb un nou Adventure Splash, una cosa xulíssima, que són sis tobogans plens d'emocions. Reserva ara a marineland.es. Dit això, crec que ja tenim algú per aquí. Hola, bon dia!
2: Hola, bon dia!
0: Hola, bon dia! Hola. Com us dieu i des d'on truqueu?
2: La meva germana es diu la mama.
0: Ui. La meva mare. Vale, doncs la mama, a veure si es pot posar la mama. Hem d'esbrinar una cançó, d'acord? Així que anem per feina, perquè trucarà força gent, jo crec. I us dono de moment tres pistes. Estigueu atents. La cançó ja té més de 15 anys. És de finals de la primera dècada dels 2000. Finals de la primera dècada dels 2000. Ja té més de 15 anys i és un tema d'un grup nord-americà. Com ho tenim? Alguna idea?
3: Hòstia!
0: Oi?
3: Bon Jovi!
0: No! No passa res. Merci per trucar, bonics. Que vagi bé el dia.
3: Gràcies.
0: Adéu-siau. Vinga, 902-477-105. 902-477-105. Doncs mira, ja estem, regalem entrades per Marineland. Doncs no truca ningú, no regalem entrades. Vinga, va. Home, està guapo això de l'Adventure Splash, eh? Vinga, ara sí, truca 902-477-105. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, com et dius i des d'on truques?
4: Viviana, des de Sal.
0: Molt bé, doncs vinga, seguim amb les pistes. Hem dit de moment que la cançó té més de 15 anys, de finals de la primera dècada dels 2000, és un tema d'un grup nord-americà, i ara et dono més pistes. Està format per diversos artistes, el grup, no per un sol cantant. La cançó està molt relacionada amb sortir, celebrar i passar-ho bé. I és un dels grans himnes de festa de la seva època. Què diries?
4: I got a feeling de Black Eyed Peas.
0: Molt bé! Ostres, tu! Hem anat per feina, eh? Que bé, que bé, que bé. Doncs vinga, ja saps, t'emportes entrades per Marineland. Avui hem anat ràpid, hi havia més pistes, t'explico. Teníem per aquí barreja, hip-hop, música electrònica, hi havia veus masculines i també una femenina molt reconeixible, la cançó es va publicar l'any 2009 i així, etc, fins a 20 pistes. Marxes cap a Marineland, tu, amb qui hi aniràs?
4: Pues amb algun cosí o algun fillol que tinc.
0: Que guai. Molt bé. Doncs, maca, no pengis, que ara t'agafem les dades i li deixem a tothom amb la cançó sencera. Et sembla?
4: Super, moltes gràcies.
0: Vinga, gràcies a tu, bonica. Doncs aquí teniu el matina d'estiu. Hem anat per feina, veus? Avui no ha costat tant. I got a feeling, la cançó escollida per regalar entradetes. Quatre en total, quasi res, per gaudir del millor parc aquàtic de Catalunya. Marineland, vinga! Vinga!

0: Quan la calor apreta, vine a Marineland Catalunya. Gaudeix del parc aquàtic, dels espectaculars dofins i lleons marins, del Magic Boat Show i d'un dia ple de diversió en família.
1: A més, descobreix els Aquatic Days amb 6 euros de descompte.
0: Consulta les dates a marineland.es.
2: Matina d'estiu.
3: El show de ràdio més escoltat
2: a la costa catalana.
4: Ah, sí? Hòstia.
5: I a l'interior també.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: Rexen 5 Barcelona.
1: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
2: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
1: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
2: Esclar, i que...
3: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. M'avisa, concessionari oficial Jeep a Sabadell i Terrassa.
4: Raül, em vull separar.
5: Però què dius?
4: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
7: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
8: La temporada passada, al Ja Tardes,
9: ens ho vam passar molt bé.
10: Me va fer gràcia, mira.
11: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font.
12: Toma ya.
11: Que mola mogollón. Enric Font, sí. Que tiene un gran...
12: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem. De 5 a 9. A RAC 100.

0: com són les coses i com és la vida, que mira si té anys i anys aquesta cançó, que s'ha viralitzat ara, tu, en ple 2026, Justin Bieber, i això que es diu Beauty and a Beat, que mira, tot i que ja tingui uns anyets la cançoneta, és de les imprescindibles, sens dubte, d'aquest estiu del 2026. Hola, què tal, amics, amigues? Seguim en una nova edició del Matina d'Estiu. Des de l'altra banda, salutacions de part de l'Héctor Huguet amb vosaltres fins al punt de les 12, com cada dia, i repassant els vostres missatges. Avui és divendres, estem contents, estem alegres, no. Home, estem feliços sempre. I estem repassant els vostres missatges. La tradició ja aquí al Matina d'Estiu els divendres és explicar acudits.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: I avui també us fem una altra pregunta, que és: quina és aquella cosa que és imprescindible i sempre, sempre porteu a la maleta de viatge? M'heu dit sacarina, m'heu dit un pluviòmetre, m'heu dit un... com es diu això? Per col·locar el peu a la sabata. Bueno, coses ben rares. En fi, ja saps, fins les 12 repassem quines coses estranyes no poden faltar a la teva maleta o a la teva motxilla. També acudits, per exemple, com aquest d'aquí. Bon dia.
2: Hola, Héctor, bon dia. Mira, un Eugenio Rapidet. Oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián?
0: Ay, ay, ay, ay.
2: Y todos no. Bon dia a tothom, bon divendres.
0: Bon divendres, guapo. Vinga, més acudits. Aviam, qui arriba per aquí? Bon dia.
3: Hola, sóc en David.
0: Hola,
3: sóc
0: David.
3: De Vic.
0: Sí.
3: I vull dir un acudit.
0: Endavant.
3: Saps què esconde Darth Vader en su nevera?
0: Darth Vader en su nevera.
3: Su helado oscuro.
0: Ay, ay, ay, ay, ay. Su lado helado oscuro, per si hi ha algú que està una mica adormit encara, dient allò de tengo sueño, m'acabo de llevar.
4: Tengo sueño.
0: Doncs entenc que va per aquí els trets. Què més, per cert, va, l'altra pregunta, quina és aquella cosa que mai pot faltar a la teva motxilla? Bon dia.
5: I bueno, dir-vos que jo sempre porto a la maleta, al bolso, allà on sigui, un coloret que és rosita.
0: Ah, vale.
5: Perquè, bueno, alguna vegada me poso molt blanca.
0: Vaja.
5: Coses que passen.
0: Ja, ja.
5: Apa, adeu.
0: Adeu-siau.
5: Matina Colina.
0: Adeu.
5: Adeu, adeu.
0: Molt bé.
5: Ui, que se m'ha oblidat. Jo sóc la Maica d'aquí, de l'Empordà.
0: Ah, okay.
5: Adeu.
0: Doncs hola, Maica. Saludada quedes de l'Empordà. Un acudit més. Hola.
6: Hola, Héctor, bon dia. Saps d'on venen els hàmsters? De Hamsterdam.
0: Ai, ai, ai.
6: Adéu.
0: Deixem-ho.

0: començar a tenir aquest bon home molt i molt en compte els propers anys. Alex Warren ha arribat i per quedar-se indiscutiblement després de l'Ordinary demostra, doncs, que sí, que no va ser casualitat l'èxit de l'Ordinary i ens presenta aquest Fever Dream que recuperem en un nou matí de divendres. Aquí seguim, matina d'estiu, va, amb el WhatsApp obert.
1: 608-71-7141.
0: Donant-li la benvinguda al cap de setmana amb una doble pregunta, com cada divendres, en aquest cas el matina d'estiu. Us preguntem per acudits i també avui l'altra cosa és quina és aquella cosa que mai pot faltar a la teva motxilla. Ens diuen per aquí, hosti, de jove... Bon dia, Héctor. De jove, quan no tenia parella, a la motxilla no podia faltar-hi... Com? Tejos. De tirar els tejos. Oi. Diu, sí, comentari de conyao, però ja m'he reconstruït. espero que t'hagis reconstruït. I diu, per compensar, ara la maleta. Quin tio, quin poca vergonya. No poden faltar els bons desitjos, el bon rotllo, l'optimisme i l'altruisme. Ara, sí, m'agrada. Millor, rei, millor. Va, acudits, què tenim per aquí? 608-71-7141, bon dia.
2: Va un noi al circ a demanar feina.
0: Al circ, eh?
2: Sí. I pregunta, em podeu donar feina, sisplau?
0: Sí.
2: I li diu, què sap fer vostè?
0: Què?
2: I li diu, jo sé imitar els ocells, però imitar els ocells ho sap fer tothom. I agafa el noi i se n'en va volant.
0: Vale. Veig molt de jovent, envalentonat amb els acudits. M'agrada, aquesta és l'actitud que volem. I els adults també. El que passa és que, sí, sincerament, hi ha adults que m'envien acudits que de debò, sí, entendreu que no puc posar certes hores, eh? Una mica... Ja m'entens. Va, digue'm el teu acudit sempre que consideris que el puc posar.
1: 608-71-714.
0: I nosaltres anem compartint amb tu la millor música d'aquesta casa en un nou matí de divendres. Ara el ritme de Taylor Swift i de Brendon Urie. Això es diu Me.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Get the Yo!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: 16 anys han passat ja d'aquesta cançó de Bruno Mars amb Travis McCoy, el clàssic billionaire. I haig de dir, no sé, es troba a faltar una mica aquest Bruno Mars així més alegre, l'últim disc més romàntic, més tendre. Però per això està Raxen 5, per recuperar el bon rotllo del Hawaii amb això que es diu Billionaire. Boníssima cançó, tot sigui dit.
1: M'encanta, sí, està molt guai.
0: I el que està també molt guai és la nova cançó que et proposem a Raxen 5. Arribem a les 11 amb una novetat setmanal i una cançó electrònica que ens arriba des de Noruega. Un trident, apunta el nom, que es diu The Bausa. Sona així, la veritat, so addictiu, eh? No sé què té la cançoneta, però està molt i molt xula. Va, te la presentem al Matina d'Estiu i es diu Magnetic.

0: Segurament com bona part de vosaltres, eh? Anant a la platgeta, en busca del mar, diu Nil Moliner. Ai, qui ho agafés? Qui ho agafés? Ah. Ai, amics i amigues, són les 11 del matí, 5 minutets mal comptats, i aquí seguim, matina d'estiu, edició de divendres. Toma, toma, toma, eh?
1: Toma, vinga, toma, toma!
0: Que ja ho tenim, això. Va, bon dia.
2: Bon dia.
0: Vinga. Ara sí, alegria, il·lusió, bona música i també els vostres missatgets, que en definitiva vosaltres sou qui feu aquest programa amb la pregunta del dia. En aquest cas avui us preguntem quina és aquella cosa imprescindible que mai pot faltar a la teva maleta. I evidentment, com cada divendres, dia especialment dedicat als acudits.
3: 608-71-7141.
0: Aviam, anem a repassar alguns acudits. Bon dia.
4: Hola, bon dia, matineros.
0: Què tal?
4: Aquí un xiste. Papà, papà, en el cole me llaman policía. ¿Y por qué, hijo? ¿Me deixé? Aquí las preguntas las hago yo.
0: Está bien, está bien, está bien. Bon dia.
5: Hola.
0: Hola.
5: Soc l'Andreu.
0: Hola, Andreu.
5: Soc de Premià.
0: Molt bé.
5: ¿Y qué es una gamba tirant pedres?
0: Una gamba.
5: Una gamberra.
0: Oh! Ai, ai, ai, ai, ai. Hola.
6: Hola, bona. Soc el Jesús.
0: Què tal, Jesús?
6: Diu que és un que entra a un bar i li diu, escolta, diu, posa'm un whisky doble sin hielo.
0: Ai.
6: I li posa i diu, què et passa? Diu, estic preocupat. Diu, quant mereix un pingüino?
0: Un pingüí?
6: Hòstia, no ho sé, mig metro, 60 centímetres.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Dóna'm un altre got de whisky, sisplau.
0: Ai, com
6: sense
0: acaba gos,
6: sense gel.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
6: Pren el whisky doble sense gel.
0: Sí.
6: Diu, a veure, quin és el màxim que pot fer un pingüino? Diu, no sé, diu, posa-li un metro, 1,10 m com a màxim, coses així. I, ostres, diu, em sembla que ha atropellat una monja.
0: Ah, ai, per favor. Ja, ja, ja veia venir per on anava, ja veia venir per on anava. Vinga, va, un acudit més, hola.
8: Bon dia, matineros.
0: Hola, rei.
8: T'explico jo un.
0: Vinga, va.
8: Mira, entra un sec a un bar.
0: Un sec, eh?
8: I seu a la barra,
0: sí,
8: no? I la cambrera li atén i li diu, mira, que t'explicaré un acudit sobre roses.
0: Roses?
8: I li diu, a veure, miri, abans de que vostè comenci, jo l'haig de dir que jo soc la cambrera i soc rosa.
0: Ai.
8: Vale, al costat seu té una clienta habitual que és campiona de kickboxing.
0: Hosti.
8: I és rosa. I la portera del bar també és una dona rosa.
0: Sí.
8: I diu el sec, ostres, doncs si no l'agafarà ningú, no l'explico. Apa, bon dia.
0: És tontíssim, eh? Però m'ha agradat, m'ha agradat. És molt tonto, sí, sí, sí. Vinga, va, 608-7141.
9: Envia el teu missatge al 608-7141.
0: Vinga, ja saps. I, per cert, recordo també, explica'm aquella cosa curiosa que sempre portes a la maleta. Cosa estranya, poder ser, no em diguis, no, calçotets. Home, ja ho suposo, i espero, i desitjo que portis calçotets a la maleta. De fons, Icona Pop, una mica d'alegria amb això que es diu I Love It, som-hi!

0: són tan perilloses les cançons d'Aitana, de debò. Tenen aquella cosa de dir, bueno, i després estàs tot el dia, no, no, que se joda, sí. Segurament saps del que et parlo, eh? Segurament, sí, sí. S'enganxa moltíssim també aquesta que es diu Connexió Psíquica. Seguim repassant els vostres missatges, va.
1: 608-71-7141.
0: Com cada divendres al Matina d'Estiu, dia d'acudits per celebrar que arriba el cap de setmana. Bon dia.
2: Hola, bon dia, matineros.
0: Què tal?
2: Aquí va l'acudit.
0: Vinga.
2: Tots uns extraterrestres que bajan a la Tierra. Dice, venga, va. Vamos a ver qué hay por aquí. Total, que se van a la puerta de una casa, pican la puerta y era un gangoso.
0: Ay, ay, ay, ay.
2: Y digo, ¿quién? Y dice, venimos de Marte. Y dice, ¿de Marte de quién?
0: No está malamente, ¿eh? No está malamente. Hola, buen día, ¿qué tal?
3: Hola, sóc la Duna, tinc 7 anys.
0: Hola, Duna.
3: I sóc d'Altafulla i hay un pato que va a la farmacia y le pregunta al farmacéutico, ¿cuánto vale este medicamento? 1000 y pico. Te doy 2000, pero 1000 y pico no. Adeu.
0: M'agrada el pare com riu al final, eh? Això és amor, això és amor, oi tant? Però el pico no, eh? No fotem. Va, què més? Un més, hola.
4: Bon dia, maquineros.
0: Què tal?
4: Aquí us deixo el meu acudit.
0: Vinga.
4: Hola, bonita, ¿cómo te llamas? Diu, mira, mi nombre es Jara. Diu, oh, Jara, qué nombre tan exótico, ¿no? Dice, Ji.
0: No està malament, eh? Hola, va, un més, va.
5: Hola, bon dia, sóc el Marcel, des de Barcelona.
0: Vinga.
5: Porto un acudit que diu...
0: Aviam.
5: Bon dia, això és el club dels tiquismiquis? I li responen, associació. Vinga, que passo un bon dia.
0: Apa! Doncs vinga, ja saps. Alegrant-nos el divendres amb xorrades com aquesta. M'agraden, eh? Molt bé.
1: 608-71-7141.
0: Hi ha nivell, igual que hi ha molt de nivell en aquesta nova cançó de Joan Dausà amb Mamadou. Ja sona aquí a RAC 105 i es diu Papi, posa'l al disc. Veus?

0: gent que es lleva d'hora.
1: Tengo sueño.
2: Per tots vosaltres,
0: Marina d'Estiu.
2: A RAC 105.
0: Amb Víctor Huguet.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. El productor increïble. I les veus, la veritat, que de luxe, tant la masculina com la femenina. Gone, gone, gone, una de les importants a nivell dance d'aquest 2026, que continua. Vinga, última setmaneta, eh? L'encarem pràcticament de matina d'estiu. Avui divendres, celebrant que ja tenim el cap de setmana. Ole, ole, ole.
1: Toma, toma, toma.
0: I des d'aquí, des de l'altra banda, l'Héctor Huguet acompanyant-vos fins les 12, encara mitja horeta més.
2: 608-71-714.
0: I com cada divendres, repassant acudits. Vinga. Aviam, què tenim per aquí? Hola, bon dia.
3: Hola, sóc el Pol de Térmens. Què li diu un jaguar a otro jaguar? How are you?
0: Vinga, una més.
4: ¿Cómo llama un cowboy a su hija? ¡Hija!
0: És tontíssim, eh?
5: Sí, sí,
0: no
5: sí,
0: està
5: sí.
0: Malament, no està malament. La Sofia ens diu... No, no. Ens envia un àudio, la Sofia, què tal?
6: Cristina, baixa un moment del cotxe i digues-me si funciona l'intermitent de la dreta. La Cristina, baixa.
7: Hola, bones, mira, on dic Gerard.
0: Ai, bueno, ja, jo crec que ja són hores, jo crec que sí que el puc posar.
7: Ei, deixo el meu xiste acudit.
0: Vinga.
7: Dice, Manolo, ¿cómo llevar lo de la dislexia? Dice... Medusa la porra. Però no sé si agrada.

Medusa les, eh? Ja, ja. Sí. Vinga, 608-7141, camí de dos quarts. Amb el bon rotllet d'aquesta casa, amb RAC 105, amb els vostres acudits i amb la millor música de tots els temps, per suposadíssim, sempre benvinguda Nicki Minaj, quan ens va meravellar l'any 2012 amb això que encara recordem. I amb molta estima, es diu Starship, són aquí, al Matina d'Estiu. Let's get

0: Rec 105 Barcelona. Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència, híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà, ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
1: Exclusiva Espont, concessionari oficial Fiat a Granollers.
2: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què és?
3: És el Select Terrain. Està en moda fang i sorra.
2: Bah, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
3: Esclar, i que...
4: Alguns aparenten, altres són. Nou Jeep Compass disponible a plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es. Exclusiva Espont, concessionari oficial Jeep a Granollers.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.

Fugint del sol com Dràcula, Tame Impala i la nova versió que han fet al costat de Jenny. Doncs ara no funciona el programa, el software, tu. Pues se m'ha matat. Ai, per favor. Doncs res. Doncs aviam si soluciona. Fins ara, guapos.

0: Ja està, ja està. Oi, oi, oi, menys mal. Com he patit, com he patit. En fi, un error d'aquests de sistema. Ai, ai, ai. El Windows, que li ha donat la... Ja m'entén, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, menys mal, tu, perquè tinc per aquí missatge. Recordo, 608-7171-41.
2: 608-7171-41.
0: Anem a veure, va, avui divendres, dia del... aquí, al matina d'estiu, de l'acudit. Què ens expliqueu? Ai, amb quin tinc, aquest, hola.
3: Hola, bon dia, hola, què tal? Soc en Miquel de Girona.

0: Què tal?
1: Ui, quasi s'acaba això, eh?
0: Sí.
1: Vale, sóc el Josep de Cerdanyola.
0: Què tal, Josep?
1: No, me'n recordava d'aquell que va haver una convenció de caçadors, pescadors. Ja sabeu que són molt exagerats, no?
0: Sí.
1: I parlaven tres o quatre, i diu, tu què, com ha anat l'última cacera? Diu, bueno, una cosa normaleta. Tres tigres, quatre lleons. Diu, la teva hòstia, diu, i tu? Diu, bueno, jo també una miqueta senzillet, eh? 20 girafes, tres mamuts. I hi havia un que estava callat, acollonint, no? I li pregunten, i tu què? Diu, no, jo un ocell. Diu, només un ocell? Diu, sí. Però era carpintero i m'ha hecho los muebles de la casa, de la cocina, del... Vinga, nen.
0: Vinga,
1: gràcies pel programa.
0: A tu, bonic. A tu. M'ha agradat més com l'has explicat el Durant que al final. Però bueno, però està molt bé. Va, 608-7171-41, encarem la part final d'aquest matina d'estiu. Encara tens temps d'enviar-me el teu acudit.
2: 608-71.

0: Matina d'estiu.
1: El programa que escolten els pencaires.
2: Però primer d'esmorzar, per què? Escolta, ja tinc gana, eh?
0: I la gent que va a la platja.
1: Amb Víctor Huguet.

0: si ets d'hotel, càmping o casa rural...
1: Ep, taxi! Jou!
0: Aquest és el teu matinal.
2: Oh, mama.
3: Matina d'estiu.
0: A RAC 105.
3: Amb Héctor Huguet.

0: Així sonava els inicis dels Imagine Dragons. Han canviat força, no, a nivell d'estil, o què? El seu On Top of the World, que, per cert, no la van cantar a Barcelona, tu, quan va venir no fa massa, l'estiu passat. 5 minuts per arribar a les 12, és moment d'acomiadar-me un últim acudit. Va, que el tinc per aquí. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Som el Miquel
2: i la Neus, i aquí va el nostre acudit.
0: Vinga, endavant.
1: Jaimito, Jaimito, ¿qué quieres ser de mayor?
2: Carnicero.
1: ¿Por qué?
0: ¿Por qué?
2: Porque en el colo solo he aprendido a hacer chuletas.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós-siau. Re de chuletas, eh? RAC 105 en contra de les chuletas. Vinga, va, ara sí m'acomiado i recordo un parell de coses. Avui, els amants de la música electrònica i remember, evidentment, el ritme de la nit. Avui i demà, de 9 a 12, 3 horetes, amb els grans clàssics de la música dance. I, per cert, una altra novetat la setmana vinent, i és que comença a arribar gent de RAC 105, les vacancetes sembla que s'acaben per molta gent, i, per tant, canviem els horaris. Pel que fa al matina d'estiu, avancem una hora. Hauré de matinar una mica més. Sí, sí, sí, sí. A partir de les 7 aquí seré, de 7 a 11, d'acord? Però res canvia, tot igual, i amb la millor música, ara en aquest cas amb Rihanna, viatgem a l'any 2010, amb això que es diu Only Girl in the World. I no desconnectis, que d'aquí 4 minuts s'hi posa l'Albert Buscarons amb les millors cançons. Que vagi bé i molt bon cap de setmana. Adéu.

0: Cansat i romàntic, l'últim àlbum de Bruno Mars. Que sona a les 12 i 5 minuts d'aquest divendres.
1: La teva música, amb Albert Buscarons.
0: Doncs sí, sí, meteoròlegs i meteoròlogues a Catalunya teníeu tota la raó. Avui ja notem, no sé si tant la refrescada, sinó una baixada de temperatures que acompanya la mar de bé, entra bé, en aquest 21 d'agost, i tant. Què tal? Bon dia! Salutacions a l'Albert Buscarons. Tenim molts números 1 per endavant, com per exemple ara aquest de Harry Styles. Sí,

0: La teva música.
1: RAC 105. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
2: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Aquesta és una de les cançons de la temporada i tancacila del DJ Ugel, que està creant tantes passions com odis. Una mica polaritza aquesta cançó, però és evident que és una de les més importants aquests mesos de calorada. I després el Jamaican Bam Bam, arriba Mamaduixa, una de les cançons més importants de les que ha dit fins ara. És molt, molt xèvere.

estrella sueca del pop Sara Larsson. Ha tornat a l'actualitat i és una de les artistes més cotitzades al moment gràcies a la revifada de Last Life, la cançó que publicava fa 10 anys, però ara en té una de nova que ens posa la pila ben posada, eh? Amb Midnight Sun ens col·loquem pràcticament a dos quarts. Ara és temps de David Guetta, When Love Takes Over.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Raül, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
4: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
3: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
5: No.
6: No, tampoc, tampoc.
7: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
6: Ho, ho, ho. Era així.
7: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
8: Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
9: M'estic a punt de despeiar.
10: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
7: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
8: Hombre, Ronald.

primer en solitari va ser CeeLo Green, va publicar cançons com aquell Fuck You, que no hi ha títol més directe a la història de la música. I després, amb el projecte Niles Barkley, va arribar Crazy, una altra cançó que ha fet història a RAC 105. Va formar part de la nostra programació des del primer dia. Doncs va, seguim. De seguida, amb una de les cançons de l'estiu 26, es tracta de Mi Chico, de DJ Goja i Jason Derulo, però abans hem de seguir celebrant els Charango. Trobem a faltar amb cançons com Una lluna a l'aigua.

Inigualable és una altra de les cançons del Max Navarro que després de passar-se un estiu dedicat a fer cançons i dedicat a la seva música, veurem si ens porta novetats i sorpreses aviat. 7 minuts i la 1. I ara, bam, bam, aquests són Camila Cabello i Ed Sheeran.

0: Millor música.
1: RAC 105.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
3: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia! Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
6: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La teva música
1: amb Albert Buscarón.
2: Un diumenge sense drama que arribarà d'aquí 48 hores. Una mica sí que hi haurà, perquè molta gent s'incorpora a la feina després de les vacances. Dilluns 24, així que aquest diumenge serà una mica més dramàtic que els anteriors. No com els catarres, que ells estan treballant tots els diumenges, caps de setmana i dies festius durant aquest estiu, portant la seva música en directe. 1:05, i aquest és el Firestorm de Caigo.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes preferits. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
3: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: A Múrcia, Sevilla i Jaén hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 14 d'agost, Eurojackpot de l'11 els hi ha lliurat més de 900.000 euros en premis. O sigui que els podeu felicitar forever, el que dura el premi. I si vols que tu també et vagi molt bé forever, juga a Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres per tan sols 2 euros pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

Ara fa 2 anys que es va publicar aquesta cançó i es va convertir automàticament en un èxit mundial i ja s'ha venit des del primer dia. Quina sensibilitat amb dues de les veus més importants al panorama internacional, Lady Gaga i Bruno Mars. Doncs mira, la cosa va de duets. Però ara un parell de reines, Madonna i Sabrina Carpenter, juntes en una de les Confessions. Bring Your Love.

Sembla que no pinten bé les coses per Katy Perry, tant és així que s'estan anul·lant sessions programades en alguns cinemes del seu concert en directe, que s'estrena el dia 2 de setembre. Una llàstima, eh? Ens ha donat molt bons moments la Katy amb cançons com aquest Teenage Dream. I ara, tornant a l'actualitat, Shakira, que continua construint el seu estadi a Madrid per presentar d'aquí un mes cançons com el Die Die.

0: REC 105 Barcelona. La temporada passada, al Ja Tardes,
1: ens ho vam passar molt bé.
2: Ens han enviat un àudio de més de 6 minuts! Mare meva! Oh! World record! Això sí que és un podcast, tu! Mare meva! Mira, concretament 6 minuts i 12 segons. Dios mío, és gravíssim!
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a REC 105 amb Enric Font. Va, que ja tarda!
3: Rosalía.
4: Premis RAC 105 2023, millor àlbum Rosalía Motomami.
5: Bravo!
6: Aquí estem, aquí estem.
7: Aitana.
8: Quan em vaig posar molt malament per la depressió, que vaig trucar al meu pare plorant i li vaig dir, no puc més.
3: Leire.
9: Que tengo muy claro, además, que hoy la gente te quiere y mañana te olvidan.
0: Alfred García.
10: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català, no?, des de fa més de 20 anys.
11: Bravo, sí.
12: Que gran, no?
0: Recupera les millors entrevistes de RAC 105 al nostre canal de YouTube.
13: Si t'ha agradat, subscriu-te al nostre canal de YouTube i fes m'agrada.
14: Ja sempre havia volgut dir aquesta frase.
0: REC 105.
3: Som a tot arreu.
0: També a YouTube.

vegades més simple i sobretot molt més útil mirar el cantó lluminós de les coses. Això és The Bright Side, la col·laboració tremenda entre Stay Homes i Oques Grasses, que ens aplana una mica més el camí cap a les 2 de la tarda d'aquest divendres. Començant-se cap de setmana plegats a RAC 105 amb una de les últimes en arribar a la nostra programació. Les Cat's Eye, és una de les bandes de moda i Ed Sheeran s'hi ha ficat de peus a la gallera al seu nou EP, sent el compositor d'aquesta cançó. RAC 105. Es diu Animal.

0: Aitana, com tothom, està passant uns dies de vacances i el seu destí és Tailàndia, a Bangkok, passant uns dies abans de tornar a Catalunya perquè comença la seva mini-residència al Palau Sant Jordi. Quatre dates que comencen el 4 de setembre. Tota una superestrella.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: I així comencem una hora més. Què tal? Són les 2:04. Aquest és el so del divendres. Directes a un nou cap de setmana amb la teva música, la de RAC 105. Salutacions a l'Albert Buscarons. Ara, amb aquesta de Damiano David. La votava en solitari ara fa un parell d'anys amb Born with a Broken Heart.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca a Verisure al 900 903 744.
8: Verisure.

Ha debutat ja fins i tot al Camp Nou, actuant al mig temps del trofeu Gamper. És en Marcos, que continua gaudint d'aquest festuc. Jo començaria a dir que ja n'hi ha prou, eh? Festuc a tot, no sé, jo no ho acabo de veure, no sé vosaltres. Bon rotllo, assegurat i garantit, és el que ens porta aquesta cançó, que precisament ja aquest, té aquest títol. Good Feeling és Floraida.

casa la reina Madonna, doncs ens aixequem, ballem i celebrem les cançons del seu nou volum del Confessions. És el volum 2, més de 20 anys després del primer. I després d'aquest Danceteria, això continua avançant. Una cançó que portem tatuada al cos, la de Lorin.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Raül, em vull separar.
2: Però què dius?
1: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: Per trobar bona música...
5: Hola, sóc el Guillem de Bugós.
6: Tisse Locarti.
7: Mi penya del RAC 105.
8: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
9: Família de RAC 105.
10: Som els Catarres.
11: Som aquí Figaflauas i Stay Home.
12: Som els Tiets.
13: Sóc el Migui Núñez.
14: Millor àlbum, Rosalia Motomami.
15: Hola, RAC 105, sóc Alfred García.
16: Família de Barcelona, si la fumina des del País Valencià.
17: El primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
18: Crec que ha sigut l'única emissora que m'ha recolzat en català. No,
19: no cal creuar mig món.
20: Que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe i escolto que esteu ficant les meves cançons. Us ho agraeixo molt.
21: Un petó i una abraçada, família.
22: Un petonet de part de tots, sí.
23: Això és RAC 105.
24: Un besinho.
25: A RAC 105.
26: Merci, besito.
27: RAC 105.
28: Sempre apostant per la música en català.

Per mi sou uns herois, els que preneu cafè sense sucre. Evidentment, infinitament més sa, però també infinitament més amarg, no? Sugar, endolcit la tarda amb Maroon 5, una altra de les seves cançons, doncs, precisament, en aquest cas, més dolces.

Des de Noruega arriba aquesta proposta, no només hi ha Caigo allà, també de Bausa, s'estan convertint en un nom important del món del house i de la música dance gràcies a aquesta cançó que es diu Magnetic. Doncs sí, enganxats ens hi hem quedat. Només 7 i l'hora en punt, busquem les 3 de la tarda d'aquest 21 d'agost amb tota l'energia del món, la que porta Rack 105, amb cançons com la de Doctor Prats.

0: New Religion. Aquesta és la cançó de Bebe Rex and Faithless. Bé, bé, bé. Bona manera de començar una hora més plegats, no? 3 i 2 minuts.
1: Amb Albert Buscarons.
0: I entre onada i onada, aquí seguim passant plegats a l'estiu del 2026, que sembla que es comença a escapar entre els dits. Bé, encara queden dies. Dies d'estiu, segur. De vacances, no sé si tants. Sí, com sigui, aquesta és la teva ràdio de l'estiu. T'acompanyarem en qualsevol situació que hi siguis. De vacances, descansant, treballant, facis el que facis, amb números 1 com aquest de Natasha Bedingfield. Sona Unwritten. Unwritten.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
4: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Verisure.

cançó força original. Un gos verd, que diria algú, únic en la seva espècie. Bam, bam, el DJ Ugel ha encertat de ple amb aquesta proposta que es diu Jamaican. Doncs així, de tropicals, seguim avançant. Ara per escoltar Ed Sheeran, que ha trencat el seu contracte discogràfic. Ara anirà tot sol per la vida com a artista independent. Què et sembla? Un dels més grans que diu, mira, jo no necessito ningú més que el meu propi talent, que ha quedat demostradíssim en tantes cançons com aquest Assisam.

seran aquest any a la Mercè de RAC 105, el 25 de setembre, l'Avinguda Maria Cristina, amb els Catarres, Marcos, Teràpia de Xoc i la Maria Jaume. Els Amics de les Arts, que venen amb tot el seu arsenal de grans èxits i aquesta nova cançó que es diu Segurament t'estimo. Busquem dos quarts. I abans de la nova cançó de Teddy Swims, que és un dels grans èxits del moment, per aquí One Republic amb Love Runs Out. Out.

K-pop al poder en aquests minuts a l'antena de RAC 105 amb dues membres de les Blackpink pujant-se a grans èxits pop internacionals. Aquesta és Rosé amb Bruno Mars i l'altra companya de la Rosé a la banda, la Jenny, també ha tingut fortuna refent aquesta cançó original de Tame Impala que s'ha convertit en una autèntica sensació aquests darrers mesos. A mi t'agrada a tu aquesta, eh? Dràcula.

Tame Impala, que aquests dies estan d'actualitat absoluta gràcies a l'èxit de Dràcula, van ser responsables de produir aquesta cançó increïble, d'altra banda, de Dua Lipa. Una de les més recents de l'artista és Houdini. Doncs nosaltres, com el Houdini, fem padablam, una mica d'escapisme i marxem de cap de setmana, no sense deixar-te amb la Nayara Fernández, que encara té molta més música per aquest divendres 21 d'agost. Salutacions a l'Albert Buscarons, et deixo amb Alex Warren. L'última cançó del noi de Ordinary és aquest Fever Dream. Bon cap de setmana, família, que ens escoltem les 24 hores a RAC 105.

0: justament estava mirant la temperatura d'aquest diumenge i realment sí que serà un diumenge sense drama perquè posa màximes, almenys aquí a Barcelona, de 28 graus. Així que mira, gràcies Catarres per donar-nos aquesta cançó. Perfecte per dir. Diumenge sense drama. Que vindran.
1: La teva música. Amb Nayara Fernández.
0: Les 4 i 3 d'aquest divendres 21 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, 5 horetes de molt bona música. De tots els temps, de totes les nacions també, com la que ve ara, que és Ariana Grande. Que ens porta No Tears Left to Cry.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: RAC 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
4: On sona el millor dels millors.
1: Aquest és el so.
2: RAC

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra, ve a Sant Carrer.
3: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia. Gaudeix del 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
4: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'exambusto i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.

la col·laboració que va fer Damiano David ja el 12 de setembre del 2025, ja fa un anyet, amb la cantant sud-africana Tyla i el legendari guitarrista Nile Rodgers. És això, Talk to Me. I realment va ser molt èxit i per això sempre, sempre, sempre, sempre ho posem aquí a RAC 105. I mira, fa 2-3 dies aquí a RAC 105 posaven una novetat d'una nova cantant que segurament pot ser una de les noves artistes del pop. És Adela, que el 4 de setembre treu el seu àlbum debut. I ens ha fet un avançament amb això que es diu Ain't in LA.

Ara el trobem presentant unes noves sabatilles que ja he vist que són bastant xules, però és que fa 10 anys Justin Bieber ens treia aquest tamacle que tants cops hem ballat i tants cops ballarem, que es diu Sorry. I no fa 10 anys, sinó 11, que Zara Larsson va treure el seu èxit massiu, que li va fer saltar la fama Last Life, però aquí a RAC 105 posem un altre èxit seu, que es diu Midnight Sun.

Mira, jo ahir deia que necessitava dos ventiladors per dormir, doncs aquesta nit, com ha plogut, no m'ha calgut ni un ventilador. I és que sort, perquè realment calia que no fes tanta, tanta calor com estava fent. Però igualment, aquí seguim gaudint del ventilador davant de Neon Buos i Mon DJ, i també gaudim del pròxim grup que ve ara, que fa molt poquet es va estrenar a Camp Rock 3. Són els Jonas Brothers amb Sucker.

0: Mentre encara decidim quina és la cançó de l'estiu d'aquest 2026, el 2024 teníem la cançó, que és Figaflaues, amb la Marina Està Morena.
1: RAC 105.
0: Canviem totalment de registre. Recuperem una de les cançons icòniques de Pink. Es diu així, So What.

és Eva Max, que està plantejant nova música i també una futura gira, esperem que vingui aquí a Catalunya, però mentrestant aquí a RAC 5 recuperem una de les seves cançons de fa 3 anys que es diu Maybe You Are The Problem. RAC 5. I res, queden 3 minutets perquè siguin les 5 de la tarda aquí a RAC 5, així que agafem el nostre pèl roig de confiança i posem una cançó seva. És Ed Sheeran amb el seu Bad Habits.

0: talk about. La teva música.
1: Amb Nayara Fernández.
2: Quina bona manera de començar aquesta nova hora a RAC 105 amb Madonna i Sabrina Carpenter, dues divas del pop de dues generacions diferents. Són les 5 i 4. Salutacions de Nayara Fernández. I va, que animem aquesta tarda de divendres amb Lola Young, que ja per fi la tornem a tenir pels escenaris el 13 d'abril. Està a Rio de Janeiro, després a Nova York, i ens porta cançons com aquesta, Messi.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!

Resulta que Bruno Mars, anava a dir Billie Eilish, no sé per què, ha vengut algunes entrades a 70 euros i aquestes entrades eren només amb àudio, o sigui, és que no es veuria res, només s'escoltaria i, bueno, hi ha hagut una miqueta de polèmica, però, igualment, hi ha algunes persones que sí que l'han comprat. I mira, nosaltres seguim, queden 3 minuts perquè siguin les 5 i 20 de la tarda. Tenim aquí preparats a BTS. Amb el seu Dynamite.

0: It's Taylor Swift.
1: Rex and Sing.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

del món es diu Dai Dai i clarament sonarà en els altres concerts que farà Shakira a Madrid a la seva residència. I mira, just 2:45 de la tarda d'aquest divendres 21 d'agost i la propera cançó és de David Guetta i Baby Rexha, que es va crear el 2017 però es va guardar durant 5 anys. I mira, es va fer famosa al TikTok el 2022. Parlem de I'm Good Blue.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Raúl, em vetaven no parar d'estirar per entrar a Galeries del Tresillo.
2: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
1: Vetaven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
3: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
4: Descobreix Valls de Carillo, experiències en alçada per explorar tant de dia com de nit. Fes el primer pas al pont tibetà, mira més lluny el mirador del Roc del Quer, gaudeix al Family Park o connecta amb la cultura local. Reserva la teva experiència a vallsdecanillo.ad i a més durant l'estiu tens el bus turístic inclòs a totes les activitats. Valls de Carillo, obrim horitzons Andorra.

0: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo, fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
2: Perquè quan confies en Verisure, confies en un referent mundial en alarmes, amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'anticipar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol perill. Perquè aquest estiu te'n puguis anar de vacances amb tota tranquil·litat.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca a Verisure al 900 903 744.

Per si no les coneixies, és el grup Kansai, que fa res, fa molt poquet, va treure el seu tercer EP, es diu Wild, i té cançons com aquesta, aquesta cançó pop tan xula, que van portar fa res, dos dies, com a novetat aquí a RAC 105, que es diu Animal. Deu minutets perquè siguin les 6 de la tarda aquí a RAC 105. De seguida passarà per aquí Tiesto i Karol G amb el seu Don't Be Shy. També tenim a Jason Derulo, però abans... Una col·laboració d'aquí, de casa. És Buhos i Leire Martínez, que ens porten No hi ha

0: no.
1: No, tampoc, tampoc.
0: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
0: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: Ja s'ha acabat el gag. Una frase.
4: Però sí que a punt de despeiar.
5: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
0: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Omple Ronald.

0: aquesta Olivia Rodrigo tan enamorada amb la cançó Drop Dead, comencem una nova hora aquí a RAC 105. Drop
1: Dead. La teva música. Amb Nayara Fernández.
0: Ja són les 6 d'aquest divendres 21 d'agost del 2026. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí ens quedem, com sempre, 3 horetes més amb molt bona música com la que ve ara. Tens. Són els Dempsey, que ens portaven ja fa un temps el Cake by the Ocean.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
2: Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Aquest agost, si vius a Barcelona, tens una cita amb la història a Ideal Montjuïc. Vine als últims dies de Pompeia i gaudeix d'un 30% de descompte per a residents. L'erupció del Vesuvi en primera persona, un passeig virtual per la Vila dels Misteris i un espectacular viatge immersiu. Els últims dies de Pompeia. Entrades a idealbarcelona.com.
6: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
7: Alexa, posa RAC 105.
8: RAC 105.
9: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
10: La teva música.
7: Microones, posa RAC 105.
10: 105.
11: Aspiradora, posa'm RAC 105.
10: La teva música.
12: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: RAC 105.
1: Aquí teníem la col·laboració de Hugel juntament amb Solto, que ens portaven el seu electrònic Jamaican Bam-Bam, i ja tenim preparats Bam de Neon, que és que la següent cançó ens diu, bueno, ens parla d'una noia, no?, que ens diu que no és guapa, sinó que és guapíssima.

0: Aitana, en aquesta cançó diu que no és fàcil enamorar-se d'una superestrella. Doncs mira, què dir-te, que nosaltres ens hem enamorat d'ella i per això ja han dit que aquesta cançó, Superestrella, és el tema de l'estiu 2026.
1: La teva música. RAC 105.
0: Queden 4 minutets perquè siguin 6:45 de la tarda aquí a RAC 105. A mi em queda una setmana per acabar aquesta experiència. Així que mira, aquesta cançó va perfecta. És de Coldplay i es diu Viva la vida.

0: Rexem 5 Barcelona.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: La temporada passada, al Ja Tardes,
2: ens ho vam passar molt bé.
3: Me va fer gràcia, mira.
4: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha canciones que te traen bonitas emociones. Todo el mundo sabe quién es, el chavalito de Granollers. Ese es Enric Font, que mola mogollón. Enric Font, sí. Que tiene un gran...
3: ¿Qué? Vale. Ja, ho tallem aquí perquè...
0: Si en vols més, el 31 d'agost tornem de 5 a 9 a RAC 105 amb Enric Font. Va, que ja tarda. Bruno Mars.
5: Joe.
0: Olivia Dean.
5: Harry Styles.
0: I els nostres números 1.
6: Mi penya del RAC 105.
7: Soc el Guillem de Bugós.
8: Alfred García.
9: Tiga Flavos i Stay Home.
10: Fumida des del País Valencià.
11: Som els Tiets.
12: Soc el Migui Núñez.
13: Hola, RAC 105, aquí Rosalia.
14: Som els Catarres.
5: Tots ells tenen una cosa en comú.
0: Els escoltes aquí.
5: RAC 105.
0: La casa dels teus artistes preferits.

0: Hi ha audio Taylor Swift amb aquesta cançó i és que no tornaria a estar amb aquesta persona.
1: RAC 105.
0: 3 minutets perquè siguin les 6:40 de la tarda. Per aquí ja tenim a Oques Grasses Carrer. Queda molt poquet per acomiadar-se d'ells i que ja fa bastant temps, de fet, 8 anyets, 7 anyets que ens portaven aquest tema clar que tant sona a RAC 105. Petar-ho!

0: Aquí pel poquet seu surt del seu EP, és Ivan Zergo, que ja ens porta aquest avançament que es diu Des de lluny.
1: RAC 105.
0: I de Catalunya passem als Estats Units amb Chappell Roan, que ja fa uns anyets ens portava aquest èxit que té com a títol Good Luck.

Aquest tema, que té pop i també gospel, es va fer molt famós a les xarxes socials amb una marca d'avions que no direm per aquí. Es diu Hold My Hand i ve de part de Jess Glynn. I 3 minutets perquè sigui les 7 de la tarda aquí a RAC 105. Així que de Jess Glynn passem a Sabrina Carpenter, que ja fa un temps ens portava aquesta cançó tan xula i que tracta sobre un cafè. A veure si ja sabeu de què parlo. RAC 105. És Expresso.

0: Són els Catarres que, mira, els podrem veure d'aquí un mes a l'Avinguda Maria Cristina celebrant la Mercè de Rax & Sing amb tots els temes que tenen, com aquest èxit d'aquest any que es diu Diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
2: La teva música
3: amb Nayara Fernández.
0: La 7 i 3 d'aquest divendres, ja per fi 21 d'agost del 2026, ja queda res, molt poquet, perquè sigui cap de setmana. Salutacions de Nayara Fernández. Aquí estarem, com sempre, dues horetes més. I mira, ja tenim preparada un himne d'empoderament femení. És Ava Max, que ens porta Kings and Queens.

Miley Cyrus, mentre ens portava aquest On End of the World, estaria preparant una de les seves tornades més esperades de tot el pop, perquè està treballant oficialment en el seu desè àlbum d'estudi. I diuen les males llengües que estarà composat per 10 cançons i que serà una espècie d'història d'amor inspirada en diferents formes d'estimar. No sabem encara quan traurà aquest disc. RAC 105. Un minutet perquè siguin un quart de 8 de la tarda aquí a RAC 105 i tenim aquesta col·laboració que va sortir ja fa 8 mesos. És de Tame Impala i Jenny, que té com a títol Dràcula.

0: que tant ens va marcar fa 20 anys, la recuperem aquí, a RAC 105. És a part de One Republic i té com a títol Apologize.
1: RAC 105.
0: I animem una miqueta aquesta tarda de divendres amb Bada Neon, Buos i Mon DJ, que ens porten això que diu el ventilador.

0: Rec 105 Barcelona.
1: No.
2: No, tampoc.
1: Què? Un estiu més se t'ha oblidat com es feia allò de riure?
2: Ho, ho, ho. Era així?
1: Doncs prepara't, perquè a partir del dilluns 31 tornaràs a recordar com era allò de riure de veritat.
3: No puc. Ja s'ha acabat el gat. Una frase.
4: Però sí que em puc de despeiar.
5: Jo estic rient i no sé per què. Esclar, com el programa era de vacances, se'ls ha oblidat riure. I ara que tornen, ho recordaran. És bona.
1: Matina Codina. Tornem el dilluns 31 d'agost per fer-te riure com mai.
3: Omple Ronald.

0: Aitana no para de treure hits, com per exemple Superestrella, que ja s'ha convertit en la cançó de l'estiu 2026, i aquesta també, que té com a títol Connexió Psíquica.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Aquest so de Britney Spears, aquest hit del pop electrònic, va ser el que li va fer guanyar el seu primer Premi Grammy ja fa uns anyets, ja fa 21 anyets concretament, i té com a títol una cosa com una mica tòxica, no?

0: Sheeran.
1: La ràdio dels teus artistes.
2: Ed Sheeran, everybody!
3: Aquest és el so RAC 105.

ens està preparant la seva gira per Europa. Crec que serà cap al març-abril del 2027, així que esperem que passi per aquí Barcelona. Però mentrestant a RAC 105 tenim el seu Sapphire. RAC 105. I 12 minuts perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105. Abans de passar amb els Amics de les Arts, i segurament t'estimo, tenim el que va ser el fenomen global de la cultura pop de part de Billie Eilish, que també va guanyar 2 premis Grammy, i es diu així, Bad Guy.

0: Ja fa 3 anys que tenim el Padam Padam de Kylie Minogue i deixa sempre és un hit. I requeda 4 minutets perquè siguin les 8 de la tarda aquí a RAC 105.
1: La teva música.
2: RAC 105.
0: Així que ho celebrem amb aquesta cançó tan xula, tan de ballar, tan d'estiu també podria ser, de Daft Punk, que es diu Get Lucky.

ens portaven aquest remix electrònic The Sound of Silence. I mira, ara us presentaré una de les novetats d'aquesta setmana aquí a RAC 105. És Adela, que el 4 de setembre treu el seu EP Prima. I ens ha fet un avançament amb aquesta cançó que es diu Ain't in LA.

0: la tovallola,
1: al cotxe
0: o a la piscina.
1: Les

el poder transformador que té l'amor. I mira, nosaltres seguim, queda un minutet perquè siguin 9:15 de la nit. Tenim un tema electrònic de Noter. Que es diu així, Talk to You.

0: podríem dir que Zara Larsson ha renascut com una estrella del pop perquè ja ens portava ja fa uns anys al Last Life, però ara tenim aquests èxits que tant sonen aquí a RAC 105 i també a les xarxes socials, que tenen com a nom Midnight Sun.
1: RAC 105.
0: 2 minutets perquè siguin les 8:40 de la nit aquí a RAC 105. De seguida, Alex Warren amb Fever Dream, també els Catarràs, però abans Dua Lipa i el seu Levitating.

aquest dia de divendres. Perquè sí, queden 10 minutets perquè siguin les 9 de la nit aquí a RAC 105, així que jo em començo a acomiadar. Moltes gràcies un cop més per acompanyar-nos. Soc la Nayara Fernández. És el meu penúltim divendres aquí a RAC 105. Em fa una miqueta de pena, però bé, ens acomiadarem molt bé. Ja veureu, ja veureu. Abans que res, vull donar moltes forces a totes aquestes persones que estiguin als hospitals, sobretot el meu pare, que ara mateix està ingressat en un. I mira, m'acomiado amb aquesta col·laboració de Mark Ronson i Bruno Mars, que va molt bé per animar-nos. Es diu Uptown Funk. Adéu, adéu!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.

0: És divendres, són les 9 de la nit. Hi ha gent amb ganes de festa.
1: I festa, noi.
0: Sí, sí, sí. Doncs vinga, com cada setmana, a RAC 105, programa Remember. Benvinguts i benvingudes amb el design dels Ace of Base.
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: I amb tantes altres, fins al punt de les 12. Va, poseu-vos còmodes, que la canya la posem nosaltres. Ara el ritme dels Venga Boys i això que es diu We Like to Party. Som-hi!

0: ¡Ay, qué confusión serà perquè ti amo!
1: Ui, que bonito!
0: DJ Matrix, amb aquesta versió que ens va meravellar ja fa uns anyets i que dona pas a una altra cançó que parla precisament del mateix, de l'amor!
2: M'emociono!
0: Amb qui? Doncs amb Bob Sinclair, Love Generation, sabeu?

0: Divendres i dissabtes, de 9 a 12.
1: El Dec Taruguet.
0: Només a RAC 105.
2: L'equip del Matina Codina està treballant per la nova temporada que comença el 31 d'agost.
3: Perdona, l'equip del Matina està ara mateix a la platja demanant-se uns mojitos de maduixa.
4: Eso es verdad, Clapé, que yo soy el vigilante y aquí en la redacción no hay nadie.
2: Matina Codina. La nova temporada comença el 31 d'agost. Matina Codina is coming.
4: Espera, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es coming?

0: Barbra Streisand.
1: Així es diu, Barbra Streisand, la cançó més important i de llarg de la carrera dels Duck Sauce, un duet format l'any 2009 a Nova York per dos grans, Armand Van Helden d'una banda i de l'altra DJ A-Track, que van fer aquesta cançó i no massa més. També t'ho dic, també t'ho dic. Segurament One Hit Wonder en aquest cas, en el seu. Ara sí, en solitari, cadascun d'ells va tenir una trajectòria absolutament impecable. Parlant de trajectòries...
2: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
1: Aviam què et sembla aquesta d'aquí. Mira, mira, mira, mira. Robin sí que va fer unes quantes cançonetes, evidentment, Robin. Aquí proposem una per baixar una mica les revolucions. A RAC 105, el ritme de la nit, això que es diu Show Me Love.

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Fins a les 12 a RAC 105.

Sing a song, now, now, nanina, nanau, eh? AC One, va, amb aquesta cançó de l'any 99. Cantarem unes quantes, ja us aviso, el toca-toca de seguida de Fly Project, el Four to the Floor, o aquesta de Kiaxwell Ingrosso, Sun is Shining.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
3: 23.774. 2, 3, 7, 7, 4.
2: Sèrie...
3: 57, 0, 5, 7.
2: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Aquest és el ritme de la nit. De 9 a 12, a RAC 105.

d'estiu, cada divendres, aquest matí també, regalem entrades per anar a Marineland. Heu de trucar a un número, us donem pistes sobre una possible cançó i, evidentment, l'oient que esbrini quina cançó és, de quin es tracta, s'emporta entrades per Marineland. Doncs bé, la setmana passada aquests van ser els grans protagonistes, els Daft Punk, en aquest cas amb el Get Lucky, però aquí, vaja, ens van regalar moltes cançons al duet francès, com per exemple aquest Around the World, que et proposem en una nova nit de divendres. Va, canvi d'estil, creuem la barrera de 11:15 i ho fem amb Diva DJs Nicky French versionant un clàssic de Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Una història de superació increïble, la d'aquest bon home, John Paul Larkin. Scatman conegut, que de la seva dificultat, podríem dir, de la seva tartamudesa, la va convertir en la seva major virtut. El seu segell personal, amb cançons com l'Scatman o aquest Scatman's World. Ara que està tan de moda, això de fer pel·lícules biopics, que se li diu, no?, sobre la vida d'artistes, doncs, home, us dono una idea, Netflix. O qui sigui, que estaria bastant guapo, eh? Seguim endavant, camí de les 11 de la nit. Aquí seguim, a RAC 105, al ritme de la nit, donant-li una miqueta de canya. I ara, home, si parlem de canya, els hem de, com a mínim, anomenar.
1: És el ritme de la nit.
0: De la Swedish House Mafia sabem que són tres integrants. Doncs bé, Axwell, Ingrosso...

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes
0: al ritme de la nit. Fins a les 12 a RAC 105.

0: No sé si estareu d'acord amb mi, però jo crec que és una de les cançons més alegres de tots els temps. Vaja, i s'han fet moltes versions d'aquest September. En aquest cas, la de Patton Small, per cert, de l'any 99. Earth, Wind and Fire, les 11 de la nit. I això és el que volem, transmetre bon rotllet en una nova nit de divendres. Ja, mira, falta una hora pel cap de setmana, has vist? Perquè sigui oficial dissabte, queda només una horeta i una hora especialment carregada de bona música i de bons clàssics. Corona, baby, baby, Scanners amb el Pure i moltes cançonetes, com per exemple aquesta mitiquíssima de Fragma.
1: Si una cançó és immortal,
2: sona el ritme de la nit.
0: És això que es diu Every Time You Need Me.

0: Sí que és party time, sí.
1: Sí,
0: com cada divendres i dissabte, bàsicament.
2: Quina festa, noi.
0: Home, la que tu vulguis, fins les 12, ja t'aviso que moltíssima festa. Ara el ritme de Wakefield, Saturday Night. Però no desconnectis, perquè tinc per aquí fent cua Will.i.am, Britney Spears, Scream and Shout. Què et sembla?
3: Ai, Déu meu.
0: Bona o no?
1: Oh,
0: sí. També, per exemple, ATV. Farem sonar el Till I Come, però abans...
4: El ritme de la nit, amb Héctor Huguet.
0: Una cançó absolutament increïble. No cal ni presentar-la, però la meva feina és aquesta. Així que, pels amants del dance, simplement recordar que Terra, RAC 105, Technotronic, Pump Up the Jam.
5: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the...

divendres i dissabtes. De 9 a 12. Amb Dec Taruguet. Només a Rec 105. Bring the action.

0: quantes alegries ens va arribar a donar la gran Kate Ryan. Per favor!
1: Aquí hay nivel.
0: Brutal, sí,
1: a mí sí que te cagas energy.
0: Voyage, una de tantes de la belga. Lela, Lela, mare meva, també s'hi ho va petar. Doncs va, seguim viatjant en el temps, en aquest cas amb la nostra màquina. El ritme de la nit, va. Últims minuts del programa Remember d'aquesta casa de RAC 105. Arriba per aquí Chemical Brothers i aquesta parleta de l'any 1999 la recuperem en una nova nit de divendres. Es diu Hey Boy, Hey Girl.

cançó molt top per fer un karaoke, eh? Sobretot a certes hores de la matinada, segurament. Aquest Can't Take My Eyes Off You ha d'entrar segur que brutal. Herms House Band feia el remix que presentem aquí a

0: El ritme de la nit arriba al seu final. Han estat 3 hores de la millor música dance de tots els temps. Ganes de més?
1: Demà a les 9 de la nit t'esperem aquí.
0: Només a RAC 105.